0: Hoy por hoy, Àngels Barceló.
1: Radio Xàtiva, Cadena SER. Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas, con Jordi Company.
2: Això que escolten de fons, bon dia, és el so en directe de l'Albereda Jaume I de Xàtiva. Una festa de l'esport, de la diversitat, de l'entendre que totes i tots podem córrer per causes solidàries, per demostrar que, com bé resa aquesta samarreta d'Esprom Eivissa, som diversitat i ens sentim orgullosos de ser-ho. Avui és, per fi, després de les suspensions, per la pluja, etc, la carrera d'Esprom Eivissa.

0: ratet estarem ahí baix per a contar-ho. Què tal? Bon dia, buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a este Hoy por Hoy Xàtiva i Comarcas. 29,6, 30 grados en el centro de la ciudad de Xàtiva. Información que les facilitamos gracias a Joyería Sancho y Óptica Vicente Sancho. Como digo, miles, no exagero, de personas están ahora mismo recorriendo las calles de Xàtiva por la diversidad y por la, como reza esta canción, por la energía y per la crida a la reivindicación de totes les persones, no només de Xàtiva, sinó també de les nostres comarques, que avui són protagonistes. Així, ara de seguida baixarem a conèixer quin és l'ambient en l'albereda Jaume I de Xàtiva. Una albereda que avui està repleta de gent de matí i de vesprada. Saben vostès, oients, que n'hi ha convocada. Estem en el dia, si no m'equivoque, 14 de vaga indefinida. N'hi ha convocada esta vesprada una manifestació que recorrerà de nou els carrers de Xàtiva, en este cas irà des de l'Espanyoleto i acabarà a la porta de l'Ajuntament, coincidint més o menys amb la celebració del plenari. Nosaltres la cobrirem en directe esta vesprada, quan ja vam fer amb l'última. Serà a partir de les 7:20 de la vesprada, la ventana de Xàtiva i Comarques. Però abans volíem fer una prèvia de com estan els ànims, sobretot per esta vesprada. Ramir Moscardó, des del Josep de Rivera i des de l'Assemblea de Docents de Xàtiva, una miqueta el portaveu, als mitjans almenys. Ramir, com estàs? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Gràcies per vindre a l'estudi. Està bé que ens veiem a l'estudi, també.
1: Per supost.
0: Ens hem de veure als carrers, però també a l'estudi. I Guillem Just, també és profe. Guillem, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Gràcies
2: molt bé,
0: per estar amb nosaltres. Ramir, què teniu preparat per a esta vesprada? Com estan els ànims?
2: Bé, per aquesta vesprada tenim prevista una manifestació. Jo m'atreviria a ser inclús pretensiós i dir una gran manifestació. La que vam fer fa 2 setmanes ja ens va sorprendre la gran participació, perquè va ser pensada d'avui per a demà. En tot això de la mobilització estem actuant un poc així, perquè les coses van canviant a cada hora i a cada dia. Ja ens va sorprendre aquella manifestació, i aquesta l'hem preparat amb prou antelació, i volem que siga l'ocasió en la qual la societat xativina i de les poblacions de la contornada puga mostrar aquest recolzament, perquè ens ho estan manifestant contínuament. I hem pensat que era la millor ocasió, en una manifestació de vesprada si a Xàtiva, sumar-nos tots, docents, alumnes, famílies i tota la ciutadania que vulgui sumar-se.
0: Ja ho deia, avui coincidís en el plenari del mes de maig de l'Ajuntament, més o menys a la mateixa hora. Acabeu a la porta de l'Ajuntament. Entenc que alguna cosa heu tingut a veure també, entenc que ho heu fet a propòsit. També hem vist que ja n'hi ha col·locat una pancarta al balcó de l'Ajuntament per l'Educació Pública.
2: Sí, en efecte, van mantenir una reunió, l'Assemblea de Docents de Xàtiva, quan es va constituir, ja va mantenir una reunió amb les autoritats municipals, evidentment alcalde i regidora d'Educació, per mostrar quines eren les nostres preocupacions, les nostres reivindicacions, i l'Ajuntament va mostrar, per suposat, el seu recolzament a totes les mobilitzacions, perquè consideren que l'educació és un pilar fonamental en qualsevol societat democràtica. I, evidentment, es van sumar a posar la pancarta en el balcó, a il·luminar el portal del Lleó de color verd, també, que molta gent no acaba de saber per què és, i té molt a veure amb la, té tot a veure amb la mobilització que estem fent. Evidentment, coincidirà amb el plenari. Realment ha sigut una casualitat, però una casualitat que pareix que les circumstàncies porten a que es produïsquen.
0: Però si no tinc mal entès, fins i tot voleu pujar dalt al plenari alguns representants?
2: Sí, en efecte. En efecte, la manifestació coincidís, és a la mateixa hora en què comença el plenari, a les 7 de la vesprada, i entre el públic assistent al plenari n'hi hauran representants de l'Assemblea de Docents de Xàtiva.
0: Deixa'm que li pregunti a Guillem, ja que ha vingut, i jo ho deia a l'inici, portem 14 dies ja de vaga indefinida, de manifestacions, de reivindicacions diàries, de negociacions complicades, anem a deixar-ho en la paraula, complicades. Guillem, per exemple, tu com estàs vivint en primera persona estos ja 14 dies de vaga?
3: A veure, estan seguint dies difícils, dies complexos, dies en els quals el professorat està molt mobilitzat en la gran majoria de centres educatius de tot el País Valencià. Vam començar amb molta intensitat, amb molta il·lusió. És cert que el pas dels dies ha fet que en alguns companys puga decaure un poc la moral, però en general crec que podem decaure algun dia, però el següent dia ens venim amunt i novament entre tots torna a renaixer la flama amb tots nosaltres, és a dir, es tracta també de motivar-nos els uns als altres i continuar lluitant per una causa que pensem que és justa i necessària.
0: I com estan els alumnes? Especialment ho sabem des de segon debat, que tenen ahí les proves del selectiu i estan tots una miqueta nerviosos i nerviosos i nervioses. Vosaltres, quan parleu amb ells, què vos diuen?
3: A veure, els alumnes són molt conscients de que el professorat està emprenent una lluita i una reivindicació que consideren també seua, consideren pròpia, i pense que estan de la nostra banda, perquè ells són conscients de la realitat dels seus centres, saben que hi ha moltes coses per millorar, saben que falten molts recursos, al llarg del curs molts han experimentat la situació en la qual han estat setmanes i setmanes sense el professorat, I això també els ha penalitzat enormement. És a dir, pot ser ara hagut dies que no han pogut treballar a les seues respectives matèries, però és que també ha hagut mesos durant el transcurs de l'any que tampoc han pogut fer-ho per falta d'un docent.
0: Ramir, vos allibere ja, que avui sé que teniu un dia molt, molt complet, ens volem esta vesprada, parlarem esta vesprada. Vos veig molt animats. Per a esta vesprada, tu dius que fins i tot n'hi haurà més gent que en l'última ocasió. Si vols aprofitar, ja que tenim els micròfons de Radio Xativa de la cadena, serà convidar, si voleu, a ells i les oients, perquè recordem, no només això és una cosa de profes i d'alumnes, això és una cosa de tot el món que vulga participar. Doncs és el vostre torn.
2: Evidentment, perquè jo, una de les conclusions que estic traient de tota aquesta experiència que estem vivint és la d'estar vivint el que s'anomena un moviment social. Moviment social transformador, que té clar que la població, el poble, és qui té la veu i qui té la capacitat de demandar les necessitats reals que s'estan vivint, en aquest cas en el sector educatiu, però també en altres sectors, el sector sanitari, evidentment, en el qual també ens solidaritzem, i molts altres. Aleshores s'ha convertit com una espècie de moviment social. Nosaltres estem convençuts de que n'hi haurà un abans i un després d'aquesta mobilització. De fet, està traspassant el propi àmbit de la comunitat autònoma i també està repercutint els mitjans de premsa internacionals. És a dir, que estem vivint una...
0: No, i que n'hi ha altres comunitats autònomes que ja estan plantejant-se també els profes. Les últimes de la Comunitat de Madrid, ahir mateix va eixir la notícia. Veurem què ocorre i ho contarem així a la cadena SER. Gràcies, Guillem, gràcies, Ramir. Ens veiem esta vesprada als carrers en eixa ventana especial en directe.
2: Molt bé, moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Ya es hora de ver.

0: 12:33 minuts, el saludem a aquestes hores des de l'Albereda Jaume I de Xàtiva. Escolten vostès el so en directe de les centenars de persones que ara mateix estan participant en la carrera d'Espromivice, en esta carrera que, sens dubte, és importantíssima, no només per a Espromivice, sinó també per a tota la ciutat i per a totes les nostres comarques, m'atreviria a dir jo. Presidenta d'Espromivice, Isabel, com estàs?
1: Pues estic, bueno, ja ho veus, superemocionada, passant-ho superbé, un poquet nervioseta, bueno, un poquet de cada cosa, tot ahí barrejat.
0: És un dia molt especial avui, eh?
1: Pues és, sí, és superespecial perquè al final és el dia que ens veu tot el món i això és molt bonic.
0: Quanta gent... Espera, Brenda, que també està per ací. Brenda, Espromivice, hola.
2: Hola, què tal?
0: M'has dit, estic plorant com una magdalena.
2: Sí, estic plorant molt, moltíssim.
0: Perquè és un dia molt emocionant, no?
2: Sí, la veritat que sí, és molt emocionant. I les emocions en dia com avui, la veritat que no les puc controlar, ho sent.
0: És que no s'han de controlar, eh? Què collons? Això està per al que està. Quanta gent hi ha participat, més o menys?
1: Estan al voltant dels 1.400 i algo, perquè al canviar de data ha fallat algun centre. Hi havia 90, quasi 100 centres inscrits, entonces n'ha fallat algun, però teníem una 1.511, en teníem, estaran en 1.400 i pico.
0: I no només és la carrera, sinó que és ahir que vau omplir el Gran Teatre de Xàtiva.
1: Bueno, si lo de avui és emocionant, lo de ahir va ser a pata a pata. Bueno, no anem a dir si és més o menys. Però molt emocionant també, molt, molt.
2: La veritat que sí.
0: M'ha semblat que està per ahir, potser?
2: Sí.
0: Ah, l'he vist. Bueno, anem.
1: Rebenta tots els corredors, fent-se fotos en tots els que li demanen, ahir animant-los. Molt bé, molt bé.
0: Bueno, per si acaso hi ha algun despistat o despistada, qui és esta persona tan important que estan guanyant amb vosaltres?
2: A veure, Àlex Roca jo crec que no cal presentar, perquè gràcies a ell la diversitat funcional ara mateix està a la boca de tots. Ahir, en la xerrada, feia moltes preguntes i la veritat que van plenar en 800 persones, però és que aquestes 800 persones ja el coneixien. I avui també estic emocionada per el fet de que venien xiquets passant i tot el cridaven.
0: Mira, ara és que està firmant autògraf i fent-se fotos en xiquets. Ah,
2: és que imagineu-se l'emocionant que és això. Una persona amb paràlisi cerebral la coneixen tots i totes i el busquen per fer-se fotos i que li signen.
0: Que bé. Brenda, disfruta molt d'este dia, eh? Bueno, després teniu festeta, no?
1: Home, això no pot fallar. El nostre grup de referència, de l'Enya, ahí en la nostra cançó que ens ha fet Ivan Lain per a nosaltres. Bueno, això és... Poquet a poquet serà el nostre himne, també, perquè això no deixa de ser també un referent.
0: Moltíssimes gràcies per atendre'ns en directe com tots els anys, però sobretot per fer això, eh? Per aconseguir fer això, xico.
2: Gràcies a tu, Jordi, sempre per pensar en nosaltres i acompanyar-nos.
0: Ja, molt bé. Disfruteu del dia.
1: Moltes gràcies. Adéu.
0: Hi ha un munt d'autoritats així en esta carrera d'Espromivice. Mira, tinc així a la meva esquerra el president de la Mancomunitat Costera Canal, José Luis Gijón. José Luis, bon dia.
3: Molt bon dia i molt feliç, no? Un dia molt feliç per a tots.
0: Quin dia més xulo, eh?
3: Bueno, és un dia entre el sol que ens ha eixit i la companyia, la gent. Bueno, estem tots emocionadíssims i disfrutant del calor, però que el transmitís, no? La gent que hi ha avui així. Dixe amor, dixe... tots som diferents, és veritat, no? Cada un amb les nostres coses, però tots som diferents i tots som iguals.
0: Som diversitat, com reis en aquestes camisetes, veritat.
3: Sí, és fantàstic encontrar-te avui així amb tota aquesta gent, més de 1.000 persones, moltíssimes participant, però gent acompanyant i fent que això també siga possible. Bueno, jo estaria... No sé, la gent que pot haver, però jo crec
0: milers,
3: que
0: més de
3: 2.000, segur.
0: José Luis Gijón, president, moltes gràcies per estar amb nosaltres en directe i a disfrutar del dia.
3: A vosaltres, com sempre.
0: Acaba de començar. Entre la multitud de gent que està aplaudint a les persones que arriben a la línia de meta, està per descomptat també l'alcalde de la ciutat de Xàtiva. Està Roger Cerdà. Roger, bon dia.
4: Hola, què tal? Molt bon dia.
0: Un dia més emocionant.
4: Bueno, jo... Este és un d'aquells dies que uno espera any rere any, perquè és una festa per la diversitat, perquè a més és una manera de celebrar en definitiva, que les persones meresquem tot el respecte i sobretot que tot el món té dret a gaudir de la ciutat i a gaudir del respecte i del suport. Jo estic molt content.
0: Hola, com estàs? Com ha anat? Ha anat bé?
5: Bé.
0: Està cansat, però bé. Que cada any rere any, alcalde, any rere any, va sumant participants i va sumant també alegries i emocions.
4: Són quasi 5.000 persones les que deixen al carrer, entre les persones que corren, els voluntaris, les persones i els xiquets i les xiquetes dels col·legis que deixen animar. En definitiva, és una festa i, a més, una lliçó magnífica per a tota una societat que té que tindre clar que això també forma part de la nostra normalitat i que la diversitat és respecte i, en definitiva, crec que tota aquesta gent ha de ser visible cada dia més.
0: I, a més, enguany, amb la presència d'influencers com Roca, no?
4: Sí, bueno, jo crec que tots els anys es promovisse, intenta anar un poc més enllà i enguany tindre així tota la presència que tenim i també tot el treball que s'ha fet previ és magnífic per a donar-li la màxima difusió a través de les xarxes, a través dels mitjans de comunicació i bueno, pues jo crec que fan un gran treball i hem d'estar al seu costat sempre.
0: Alcalde de la ciutat de Xàtiva, Roger Cerdà, gràcies per estar en directe.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Estava per ahí també el regidor d'Esports, estava Vicent Lluc, però se m'ha escapat. Anava a parlar amb ell, però bueno, no passa res mentrestant. Anem a veure si podem parlar amb els participants o amb els seus acompanyants que arriben a la línia de meta. Hola, com ha anat?
6: Muy bien.
0: ¿Todo bien?
6: Mucha animación.
0: ¿De dónde venís?
6: Desde Alcira.
0: Muy bien. ¿Ha anat bé?
7: Sí.
0: Molt bé. Com el diuen a tu?
7: José.
0: José, moltes gràcies. Que vagi bé.
7: Vale.
0: Adéu. Moltíssima gent ara mateixa arribant a... Hola, com ha anat? Bueno, ha anat bé. Hola, com ha anat?
8: Jo Miguel, jo de Folleras, que ha ganat el remer. Campeón, gracias a todos.
0: Vamos, grande, enhorabona.
8: Gracias.
0: Ahí está el primer guanyador, que el pareix. L'hem tingut així en directe en els micròfons de Radio Xàtiva de la cadena SER. N'hi ha moltíssima gent. No sé si vaig a poder-me apropar a Àlex Roca, perquè està tot el món doncs, demanant-li fotografies, està tot el món volent firmar autògrafs. Vaig a veure si almenys podem saludar-lo en directe. Estic apropant-me poquet a poquet a ell. A veure si ens pot atendre només un minutet. Hola, Àlex. ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, sí, ya lo sé. ¿Estás bien? Muy bien, digo que está súper bien. Digo que está muy bien. I res, jo crec que més o menys anem a... No, espera, que tinc que seguir a Vicent Lluc, que havia dit des que volia parlar amb ell, el regidor d'Esports de Xàtiva, en directe. Vicent, any rere any això supera, eh?
9: Sí, això cada vegada està, vamos, més difícil de superar, però esto no aconsegueixen. La veritat és que veure així més de 1.400 persones, l'ànim, la vitalitat, la il·lusió que tenen, no sé, t'injecten a això... és estar un rato en ells para valorar encara més lo afortunats que siguem i ells se consideren persones, anem a dir, d'una fortalea tremenda. Ahir vaig estar en el Gran Teatre, en la charla d'Àlex Roca i, vamos, encara me se posen els pèls de punta que vea que pense en tot el que ha passat, aquest xic, i tot el que diu i damunt encara te transmet ell a tu il·lusió, ganes de viure... I, vamos, és una cosa que, digamos, no tinc més paraules per expressar, de veres, tot el que sent i l'emoció que tinc d'estar així al mig i rodejar de tota aquesta gent.
0: Però està sent una de les grans estrelles del dia, Àlex Roca.
9: Sí, clar que sí. A més, és un referent en el tema d'aquest tipus d'enfermetats i, a més, el que ha aconseguit ell, la Titan Desert, maratons, mitges maratons, quan una persona que no a 6 mesos li van dir a son pare que el millor que podia passar li és morir-se i que damunt no caminaria i sa abuela va dir, este xiquet caminarà. Entonces, vamos, és que no sé, per quan n'ha que multiplicar per tot el que ha tingut que superar este xiquet per estar on està ahí.
0: Regidor Vicent Lluc d'Esports, moltes gràcies per estar en directe.
9: Gràcies a vosaltres.
0: Ara mateixa el saludem. Des de l'Albereda Jaume I de Xàtiva, 12:43 minuts. Està així el president de la Diputació de València, està Vicent Montpó. Vicent, què tal? Bon dia, en directe per a la cadena C.
5: Molt bon dia.
0: Quin dia més xulo, veritat?
5: La veritat és que sí, la veritat que dona goig, no? Vore a la gent que realment té problemes, com se ho agarren, no? Quina alegria entren, com mos animen a nosaltres... Quina forma de disfrutar. La veritat que una metja molt sana.
0: Milers de persones amb eixa samarreta que posa Som Diversitat, i en això està la grandesa, no, Vicent?
5: Pues sí, en entendre que tots som diversos al final, no? És veritat que n'hi ha gent que per desgràcia té més dificultats, no?, en el seu dia a dia, i per això està l'administració també. Hem d'entendre que, com dic jo sempre, l'administració està per arribar on no arriba, no?, els servicis bàsics. I aquesta gent és evident que ens aporten molt, i jo crec que no som conscients i que necessiten ajuda.
0: Hi ha algú del teu poble, ni algú de Gavarda per així?
5: No he vist... Bueno, algú no n'hi haurà segur, però no he vist ningú entrar en la línia de meta.
0: President, gràcies per estar en directe.
5: Gràcies a vosaltres.
0: 12:44 minuts en directe. Eixes eren les paraules també del president de la Diputació, de Vicent Montpó, per a l'Oi por Oi de Xàtiva i Comarques. I nosaltres no ens queda molt per anar acabant esta connexió. El que vaig a fer és anant darrere. Mira, així tinc una persona molt especial que va estar amb nosaltres a l'estudi presentant-nos la carrera que va haver de suspendre's, que s'ha tornat a ajornar. Bueno, però avui ha sigut un èxit, veritat.
10: Bueno, estem molt, molt emocionats i molt contents. Bueno, crec que és la prova evident de lo que som capaços de mostrar i de les capacitats que tinguem, i així la prova.
0: I a més, no només avui, sinó també ahir la xerrada de Roca, que per cert he vist que estàs parlant amb la seva, sí, amb la seva parella, etc. També està sent la gran estrella de avui, tot el món demanant-li fotos.
10: Bueno, crec que Àlex és un referent i un espill, un mirall on fixar-se, no? Crec que demostra molt i transmet molts valors que nosaltres creiem i per als quals també lluitem.
0: El veig emocionat.
10: Estic molt emocionat.
0: M'alegre molt de veure't. Cuida't. Vinga. Anem a anar acabant esta xerrada. Ara posarem una xicoteta pausa per a la publi abans de fer el repàs a l'actualitat com fem tots els dies amb Fèlix Lluc. Un muntó de gent passant. Hola. Un muntó de xiquets que estan animant. Hola, campeón. Esteu animant? A veure, que no vos sé. A veure com animeu. Molt bé, xiquets que estan. Mira quanta gent. Mira quanta gent bonica. Miquel Camarasa, periodista, amic. També fem fotos en la càmera. Sí, a...
11: També. Això s'ha de viure des de tots els angles.
0: Un dia molt xulo, avui.
11: Un dia preciós.
0: Vinga, guapo, que vaig a bé. Adéu. Això, és que sí, vaig a parar ja, vaig a eixir-me'n de la carrera, perquè si no, no pararé de saludar a gent. 12:46 minuts. Este és l'ambient ara mateixa, des de l'Albereda Jaume I de Xàtiva. Fèlix Lluc a la tècnica. Le voy a pedir a Fèlix, así, yo voy subiendo las escaleras a la ràdio i todo el rollo, que con la calma me ponga esa música maravillosa, que luego hay concierto, del grupo Eñe, que me ponga esa música que ya es la sintonía del día de hoy, y así a mí me da tiempo de subir, y ahora seguimos con el programa para haciendo, pues como siempre, un repaso a la actualidad antes de irnos a las noticias. 12:46 minutos, Félix, me vas poniendo la musiquita de fondo, por favor. Vale, ahí estamos. Vale, ahora subo. Venga, seguimos.

0: d'estirar. Telefona de dilluns a divendres al 670 10 83 04 per a concretar la replegada. 670 10 83 04. Fem bé. Campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
1: En Radio Xàtiva no somos perfectos.
2: También plantean dividir el itinerario por zonas de la ciudad.
1: Ni tampoco queremos serlo.
3: Las propuestas se han trasladado a la Junta Local Fallera mediante un comunicado conjunto de los grupos musicales.
1: Pero bueno, somos nosotros. Es lo que hay.
4: Mejor que ponga el paso doble hasta que les pase la banda.
1: Radio Xàtiva Cadena Ser. El poder de la conversación. Y a veces también de los gazapos y los ataques de risa y de la dislexia y...
0: Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques, con Jordi.
5: 30,3 graus en el centre de la ciutat de Xàtiva. Informació que es facilitem gràcies a Joieria Sancho i Òptica Vicente Sancho en Albereda Jaume I. I com bé deia, a l'inici d'acabar esta la primera hora d'este Hoy por hoy, avui és un dia de molts actes, d'agenda. De fet, ens n'anem ara en directe, senyal, a l'Ajuntament de Xàtiva. Roda de premsa de presentació a un mes de començar l'orgull de Xàtiva.
6: Super ben amor acompanyada amorós. Per a pues, explicar-vos un poc quin va ser el plan d'aquest any. Val? Primerament li dono la paraula a Guillermo Pastor, que sabeu que és el president del Consell de la Joventut i està amb nosaltres sole com a representant de l'ARC. Val? Comença ell a explicar-vos coses.
7: Doncs des del Consell de la Joventut estem molt contents de poder organitzar un any més conjuntament l'orgull LGTBIQA+ de Xàtiva. Creiem que és molt important que incorporar la perspectiva jove en les accions que van en pro de la diversitat, l'acceptació i el respecte, i aquesta perspectiva jove ens fa créixer com a societat i ensenyar cada dia noves formes d'estimar, d'expressar-se o de ser. I en concret, igual que tots els anys, el conseller ens encarreguem de posar les pancartes en l'albereda, les pancartes de l'orgull. També col·laborem en el concurs de cartells per a la imatge de l'orgull d'enguany, i enguany ha sigut aquest cartell escollit de Pepe Aznar Fornet, i el que també col·laborem és en la exposició que es fa en la Casa de les Dones de tots els concurs, de tots els cartells participants en el concurs. I per últim, el que farem és a partir d'avui, tots els dimecres, estarem en la Casa de la Joventut des de les 5 i mitja fins a les 8 per a vendre els tíquets per al sopar, que Solem us explicarà molt bé com és aquest sopar i la manifestació i tot.
8: Vale, vaig a presentar-vos les activitats que van a fer-se al voltant de l'orgull. Com sempre, donar les gràcies tant a l'Ajuntament com al Consell de la Joventut per recolzar la lluita per els drets del col·lectiu LGTBI. I comencem, com veia Guillermo, hi haurà una exposició a la Casa de les Dones que començarà el 22 de juny. Després tenim el dia 28 de juny al mercat i a l'entrada de Xàtiva, a l'Arc, es posarà les llums en commemoració del dia de l'orgull LGTBI. Després, el dia 4 de juliol, a l'Espai Joc hi haurà una activitat, un taller de cuina, en aquest cas de preparar gelats per a la manifestació. Igual que es va fer l'any passat, perquè va ser un èxit, la gent usuària del joc prepararà gelats de diferents colors per a poder dur-los a la manifestació. Després, el dia 5 de juliol, també faran un taller de pancartes per a assistir a la manifestació des del joc. I el dia 10 de juliol faran un cajut de temàtica LGTBIQA+. També insistir també en el tema de la participació de la joventut, que està molt implicada. Sabem que continua... seguix la lluita perquè el tema de l'odi no ha acabat. i la veritat que la gent que participa al joc està

0: molt conscienciada i també vol recolzar esta lluita. Després ja el dia més gran és el dia 11 de juliol, que és quan es celebra Iniciativa l'Orgull. Primer que res tenim la manifestació, que serà a les 6:30 des de la Casa de les Dones. El recorregut serà igual que l'any passat, des de Casa de les Dones fins a l'Ajuntament, i una vegada arribem a l'Ajuntament farem la lectura del manifest. Així que també sobre les 7:00 i algo, quan arribem, animem a tota la gent a participar en la manifestació i en la lectura del manifest i posterior sopar. Una vegada acabe la manifestació i el sopar, anirem al Jardí de la Pau per a fer el sopar. Cal dir que, com ha dit Guillermo, és una compra prèvia de tiquet, que són 3 euros, que inclou la picaeta i una consumició. Però després que vull assistir a la festa, als DJs i al monòleg, el show de Lead Dust és accés totalment gratuït. Com he dit, a les 10 començarà el gran show de Lead Dust i a continuació a les 12:30 hi haurà dos DJs que s'anomenen Coquedama i Esta Tia és Tonta. Així que també que participi la gent, que vinga, que és un dia de lluita i també tenim la part més lúdica. Vale. I després ja en setembre tenim des del 9 de setembre fins al 31 de desembre el Museari Queer, que s'anomena Vulnerabilitat, és la octava
1: sí.
0: Edició, només hi ha gràcies. I així que es trobarà al Museu de Belles Arts de la Casa de l'Ensenyança, que animem a tota la gent a participar ja no només en les activitats que van a fer-se estos dies, sinó que també vaig a l'exposició que segur que està molt guai. I res, animar.
1: Bueno, pues yo sí que volia dir que com a regidora de polítiques LGTBI, per a mi ha sigut la veritat és que en un principi me vaig agarrar com un repte, però ara estic disfrutant l'oportunitat, no? Perquè crec que al final sempre aprenem algo i obrir els ulls a la diversitat i a col·laborar en que el món siga millor, pues la veritat és que és una feina molt bonica, no? I he de dir que també el tema de la preparació de l'orgull pues ha sigut també un camí i un aprenentatge, no? Perquè el fet de insistir i de posar el foco en que vulguem que siga participat, pues crec que mos ha fet créixer a tots, no? A elles com a associació, a ells també, no? Com lideratge de la part,
2: sí,
1: de la joventut.
2: S'acaben de connectar una i 10 minuts. Estem sentint la roda de premsa en directe des de l'Ajuntament de la presentació de l'Orgull d'Iniciativa 2026. Està parlant amb Mora Moros, la regidora.
1: És fantàstic que el Consell de la Joventut se posi al capdavant d'esta festa, però seria super meravellós que la tercera edat també ho fera, perquè al final esto és una cosa de persones i de ciutat. I tal com dia sole, no? Pues anem a convidar a tota la ciutadania que el dia 11 de juliol estiguem en el carrer, que omplim el Jardí de la Pau. I per què l'11? Pues entre altres coses perquè el que volem és que n'hi és que molts orgulls. Que no, perquè clar, el 28 de juny és l'orgull. Si mon anem tots a València, tota València, tota València, tota. Clar, el que volem, ojalá, Iniciativa, jo crec que ho aconseguirem algun dia, tots els dies, els 365, foren orgull, no? Però al final és un estil de vida i és creure-se i és fer pedagogia. I crec, per això crec que és tan important continuar programant, continuar fent tots junts i animar a tot el món. Pues bueno, ara mirem enrere i veiem pues els sopars que s'organitzaven, que jo anava quan que la meva filla era aixina, en el pati de la Casa de la Joventut, genial, però ocupar l'espai del Jardí de la Pau pues està superxulo, no? I aconseguir que n'hi hagi una programació que impregne diferents espais, que impregne diferents edats, pues crec que al final és l'objectiu. A més, jo avui estic pletòrica, perquè per mi, pues bueno, ahir vaig tenir la carrera d'Espromivice, avui la roda de premsa d'això, les banderes ahí darrere, que pues ojalà tots els dies foren així, no? I de totes maneres anem a lluitar per això, i vull aprofitar per destacar que la festa de l'orgull, el sopar, enguanya hem programat per a 300 persones, val? Però que la festa està oberta, vull dir, el sopar és
3: de
1: baix braç, on caben 300 caben 500, ojalà, anem a posar-nos i se repte, no? I el ajudar també la logística dels tiquets i tot això, pues, la veritat és que és molt d'agrair. De Liz Dust vull que destacar que ell, l'artista, es presenta com una travesti 360 graus, ¿vale? Ella es presenta així, és un monòleg que canta, balla, però he d'avisar a tot el món que vinga que és una persona que fa participar en l'espectacle, i això també és un poc marca de la casa, no? Perquè al final el que vulguem és que tots siguin protagonistes, o sigui que prepareu-se perquè la Liz mos va a traure les vergonyes, a lo millor. I després també pues, comentar que Coquedama i esta tia és tonta, que són les dues valencianes, i són esta tia és tonta diu que és més valenciana que l'arròs al forn, o sea que imagineu-se. També crec que és marca d'aquesta regidoria, i perquè el que volem és programar artistes locals, programar en valencià, i crec que això també pues, se pot fer des de qualsevol àmbit i és importantíssim, no? Res més, convidar-vos a la festa de l'11. Recordeu-se que si tingueu tiquet millor, perquè n'hi tindreu que ir a Picaeta, però que si no pugueu vindre a sopar, que després està les portes obertes per a que totes i totis i totes i per a que tots disfrutem, val? I res, dir que avui estem a un mes de l'orgull, a un mes de la celebració, també de la reivindicació, perquè el que volem és la llibertat de ser, d'existir i d'estimar com uno vulga, tal i com ha dit Guillermo, que l'orgull és una festa, però que també és responsabilitat i pedagogia, perquè crec que és molt important fer pedagogia des de que són ben xicotius però fins que tenen 100 anys, o sigui que... I després, que en definitiva és una qüestió de respecte, anem a engalanar la ciutat, perquè ja ha dit Sole que posarem l'arc, il·luminarem l'arc de l'entrada de la ciutat en llums de l'arquiris, però sabeu que està el vinil del costat de turisme, està des del 17 de maig, que és el dia de el dia contra la LGTBI-fòbia, i estarà fins a la fira. Vull dir, qualsevol persona que vinga a visitar Sativa, el primer que veu és aquest vinil, i per a mi és un orgull, i bueno, estic molt contenta i ja acabar animant-vos a que vingueu. Res més, crec que...
2: Bé, doncs, no sé si sembla que està acabant-se la roda de premsa...
1: Bueno, no, espera. Lo del tema del museari, que ha explicat sí. Molt bé Sole, el museari ocupa... És un museu virtual, val? Però cada dos anys fan ho fan en físic, val? I enguany anem a tindre molts artistes de Xàtiva, i s'ha triat la data de setembre perquè anem a lligar-ho també a les visites escolars. Si ho fem en juliol, que fa dos anys ho van fer en juliol, que passa que escoles ja estan tancats, però al fer-ho en setembre hi haurà la possibilitat d'ofertar-lo a les escoles, i qui vulga anar a fer la visita a les escoles, als instituts, per supost a tota la ciutadania, però que ho hem fet aposto en, no sé si aposto està ben dit, en setembre, per a que siga també una qüestió educativa. Ja vos he tirat la xapa.
2: Bé, doncs ara sí que sembla que s'acaba, i això ha sigut la Roda de premsa en directe que hem escoltat des de l'Ajuntament, amb Amor Amorós, amb Guillermo, amb la gent d'Arc de Sant Martí, de Xàtiva, el col·lectiu, per a contar com va ser l'orgull de Xàtiva 2026. Ja tenen la notícia a la nostra web, a radioxàtiva.es, allí tenen doncs això, els actes, els esdeveniments, els concerts, les persones protagonistes d'eixe pròxim 11 de juliol, com han escoltat. 1:24, això és l'Hoy por Hoy de Radio Xàtiva, això és la cadena SER.

0: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas. Con Jordi Company.
1: Saben vostès, a més, ara que ens va molt bé que acabem d'escoltar a Julián García del Caño des de Cabo Verde, un metge, concretament cirurgià del Departament de Salut Xàtiva Ontinyent, saben vostès perquè ahir ho va contar Fèlix als informatius, i si no ho saben, doncs ara ho recordem, Ontinyent per fi, obri les portes del seu nou hospital, sens dubte, una fita històrica, una fita molt reivindicada des de fa molts anys i que ja comença este mateix cap de setmana amb l'obertura d'urgències el dissabte i ja en complet funcionament, a priori, el dilluns. Esta és la informació que nosaltres tenim, però què millor que contactar amb els nostres germans de Ràdio Ontinyent Cadena Ser. Miguel Coll és el director de Hoy por Hoy Vall d'Albaida. Miguel, com estàs, amic?
2: Què tal, Jordi? Molt bon dia.
1: Bueno, escolta'm, una reivindicació històrica que s'acomplís ja en només unes hores i que, per descomptat, va a descongestionar l'Hospital Lluís Alcañiz de Xàtiva.
2: Sí, t'estava escoltant i te preguntava si era eixa la informació. Exactament és eixa la informació. I la sensació que hi ha a Ontinyent des d'ahir és que efectivament és una fita històrica. Perquè, clar, ahir l'alcalde Jorge Rodríguez va dir, entre altres coses, que, clar, un hospital públic no s'inaugura no cada dia, sinó cada any. Clar. Això no passa, saps? Mm-hmm. I que probablement les generacions actuals només veurem obrir un hospital públic a la nostra vida. Mm-hmm. Per això, perquè els privats sí que es construeixen ràpid, però els públics no. I això sí que és una sensació de fita històrica. I la gent ja... pareix que no, però ho notes. Pareix que no, però ho notes en la gent. Jo he parlat este matí en una persona major d'ací d'Ontinyent, i ja m'estava dient, has anat a l'hospital? Ja és que vaig anar només per veure com és, saps? I jo crec que això és molt important.
1: Bueno, és que jo deia que això és una reivindicació de fa anys, jo ara sí. Parlo de memòria, però jo diria quasi d'una dècada, no sé si me n'he passat o...
2: I de dos també. No, i de dos també. Sí. Ahir l'alcalde feia memòria i deia que eren pràcticament 20 anys, encara que els últims 10 anys sí que ha sigut més intens, perquè quan ja es va construir l'hospital mai acabava d'estar complet i sempre era l'any que ve, d'ací dos anys, d'ací tres, i no arribava mai. No arribava mai, i ara ja pareix que sí, com tu has dit, que des d'este dissabte a les 8 del matí començarà ja el servei d'urgències i a partir d'ahir ja el trasllat definitiu dels pacients que encara estan a l'hospital antic i el dilluns tot té en marxa.
1: Clar, entenc que aquest trasllat no només serà dels que estan en l'Hospital Antic d'Ontinyent, sinó també els que estan en Xàtiva, no?
2: Sí, estan treballant conjuntament,
1: vale,
2: des de l'Hospital de Xàtiva i l'Hospital d'Ontinyent, per a veure com fan aquest trasllat, perquè no és fàcil, eh? És que,
1: no és
2: portar dos caixes, no, és que són persones,
1: no,
2: i són persones que estan malaltes i que tenen que rebre una atenció correcta, no? Però sí, ho faran, i com deies tu al principi, per a descongestionar també el servei que dona l'hospital, perquè així, al nou Hospital d'Ontinyent es faran coses que ara només podien fer en València o en Xàtiva. I la gent tenia que traslladar-se o a Xàtiva o a València, i ara ja es podrà fer així, ja es farà així, proves diagnòstiques, algunes proves diagnòstiques que no es feien, ara es podran fer al nou hospital.
1: Miguel, ahir va estar Marciano Gómez, el conseller de Sanitat. Sabem que no exempt de polèmica la seva visita també, perquè va haver alguns metges, com nosaltres hem contat en anteriors ocasions, del Departament de Salut, que estan una miqueta molestos, especialment metges internistes, per allò d'obrir un nou hospital sense tindre en compte les reivindicacions d'ací. No sé, vosaltres que estàveu allà, Ràdio Ontinyent que estava allà, quin era l'ambient que n'hi havia entre metges i polítics?
2: Doncs he de dir-te que era un ambient normal. Va. Vull dir, no hi va haver confrontacions. Tal volta, si tu parlaves amb alguns metges o alguns treballadors a nivell privat, sí que traslladaven algun malestar, però no va passar absolutament res. No va haver ninguna confrontació, ni ningú que va dir-li quatre coses, com diu aquell, al conseller ni a l'alcalde.
1: Doncs, Miguel, coneguent-te, segur que has preparat alguna cosa especial per als pròxims dies, a que sí?
2: Doncs... No, és que no vull dir-ho, però...
1: Ja, però sí, algo n'hi haurà, algo n'hi haurà.
2: Clar, teníem pensat fer-ho, clar, perquè nosaltres en principi pareixia que anava a haver un dia d'inauguració oficial, no? Però al final ho han fet d'una manera més tranquil·la, més pausada...
1: I més pràctica preparat una
2: cosa,
1: també, no?
2: Sí, i més pràctica, i teníem preparat una cosa per al dia d'inauguració... que no farem exactament igual, però vale. Farem alguna cosa, segur.
1: Bueno, doncs recomanem també als oients que a través de l'app de la SER poden també veure i escoltar Ràdio Ontinyent o a través de la seva web. Emissora germana, Miguel Coy, director d'Hoy por Hoy, Vall d'Albaida, gràcies, i a utilitzar el menys possible aquest hospital nou, com sempre diguem.
2: Però, per bueno, favor, almenys sí, per estigui, favor. No, però sabem que està i ja està en funcionament. Jordi, sí. Company, moltíssimes gràcies.
1: Una abraçada, guapo. Adéu.

0: El fandango que yo cante.
1: Vale, que estem ja acabant el programa d'este dijous i ho fem amb Noelia Llorenç, en Titana, amb la protagonista del Mil d'este cap de setmana, del dissabte, divendres, Gala i Ovidio, dissabte, Noelia Llorenç, Titana. I abans, sí, a Radio Xatiu, a la cadena SER, Noelia, Titana, com estàs?
2: Hola, bon dia!
1: Que guai parlar amb tu!
2: Moltes ganes de començar esta gira de llum a Xativa.
1: Bueno,
2: és el primer concert que fem.
1: És que anava a dir-te, és que no tens millor punt on començar.
2: És al·lucinant. Molt fort, molt fort.
1: Llum. Molt fort. Llum és el títol del nou treball. Un recorregut per diferents formes de la música popular. En primer lloc, bueno, com estàs ja pràcticament a hores d'estrenar-lo en un escenari?
2: Estic molt nerviosa, la veritat. Estic nerviosa, estic il·lusionada, perquè són moltes coses que has de coordinar i parlar i tindre molt ben assajades, no?
1: Ja,
2: però bueno, tinc una banda que és una meravella, estic molt ben acompanyada i me donen molta seguretat.
1: Que anem a trobar en llum, perquè, bueno, n'hi ha fandangos, n'hi ha jotes, seguidilles, n'hi ha cants de sega, romansos, cançons de bressol, n'hi ha de tot, has volgut tocar tots els palos, com se sol dir, Titana.
2: És que ja, com bé sabeu, que vos vaig a contar jo a vosaltres en Xativa, que teniu a Jimeno Botifarra, que la nostra música tradicional és un tresor i tenien cançons per acompanyar qualsevol moment del dia, no? I pues hem fet una sèrie de gèneres musicals tradicionals sols, com podien ser la xota, fandango, seguidilla, com bé has dit tu, i també altres sols, com pot ser un pas doble de nova composició.
1: Com per exemple,
2: este
1: pas doble.
2: Exacte.

0: estrenar un pas doble l'any 2026 i a més que parle de l'agricultura i del camp. Noelia Llorenç Titana, la revolucionària.
1: No sé, la única, ara està molt de moda això de traure pas dobles a Rodrigo.
0: Sí, Rodrigo també n'ha fet un. Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, i és, bueno, està molt bé recuperar també aquest gènere musical com és el pas doble. Sí que és veritat que és una cosa que vingui més tard de l'agarrao,
0: sí.
1: Però també estava present en el dia a dia.
0: Qui està... És... Sí, perdó.
1: No, tranquil, digues.
0: No, que anava a preguntar-te qui està en el disc, perquè sé que t'acompanya molta gent molt bonica, moltes col·labos. És que ara que has dit Rodrigo Cuevas m'ha vingut al cap també, que ell també té moltes col·labos. Tu també tens moltíssimes, Titana.
1: Sí, moltes col·labos, però és que de tot el territori peninsular.
0: Sí.
1: És que tinc d'Extremadura el Gato con Jotas, tinc de Múrcia Ana Morenilla el violí i Maricruz Sánchez de Mujeres con Raíz, tinc a Carmen París de Zaragoza, tinc a Carles Denia, tinc a Jordi Pastor... És que és molta gent la que està ahí, eh? S'han convoyat molta gent.
0: Bueno, i això, no sé, imagina que t'ha de fer sentir, no sé si orgullosa, que imagina que sí, però almenys molt contenta, no?
1: Sí, estic molt contenta de que hagin volgut participar i també tinc a Tamara Vélez de l'Alcora, que se m'havia oblidat.
0: Sí. Una crack, Tamara.
1: I, bueno, pues, sí, és que a més és superbona. Mm. Bueno, què te vaig a dir?
0: Ve el dissabte, no?
1: Fenomenal.
0: M'han xivat que
1: sí,
0: ve el dissabte, no?
1: Sí, ve el dissabte. Vale. I també n'hi haurà una altra sorpresa d'Alcora, que també ve el dissabte.
0: Ah?
1: Mare, és que no vos ho puc contar, clar, heu de vindre a veure-ho.
0: Ja, sí, però alguna coseta... Bueno, ja me n'has dit una, vale. Alcorines n'hi hauran.
1: Alcorines n'hi hauran, en plural.
0: Però sí. Alguna cosa, jo què sé, alguna qüestió així que ens pugues avançar que digues, xica, pues ja que estic en iniciativa.
1: Pues mira, un quilòmetre zero, que sempre va molt bé.
0: Vale.
1: ¿Qué tenido allí kilómetro cero?
0: No, yo no voy a decir, ¿no? Cadascú que traga les seves conclusions. ¿Y la banda? ¿Cuánta gent sou?
1: La banda son... m'acompanyen 5 persones. Ja sou Susana Díaz Tejedor, que és el 50% de Titana,
0: sí.
1: Compositora d'algunes de les peces, com pot ser el Pas Doble a la gent del camp, un homenatge a la seva família. Didac Palau Chiribella, de Tres Fanbay, a les percussions també.
0: Mm.
1: Maria Inés Rojas, de Buenos Aires, Argentina, però que viu a Burjassot i toca el contrabaix.
0: Vaya.
1: Sí, sí. Jordi Sanz, a les dobles cordes, sí. I Mioara Alcart, de Castelló, que toca la guitarra.
0: O sigui, que molt, molt ben acompanyada. Per cert, estem dient,
1: sí.
0: Encara queden entrades, eh? L'oient les pot comprar per a dissabte al Gran Teatre de Xàtiva de Vesprada. Noelia Llorenç Titana, que a més, en este disc, doncs igual et canta en castellà... I et diu, el poble de les Fuentes, les sevillanes, que agarra i et diu, doncs ara, mallorquí.

0: Este es uno de los moves prefes, tuve de confesar.
1: Volvían a hacer un homenaje al parlar de esa que tenemos al País Valencià, al País Valencià, al Salat, a Tàrbena.
0: Sí.
1: I són les segadilles de Tàrbena. A més, en la lletra me va ajudar a fer-la Joan Lluís Moncho Mascaró, tàrbener.
0: Sí.
1: Mos va cedir la gravació que va fer la investigadora folclorista Dolors Cendra l'any 1950. I a més, és un homenatge també a Esurdo, que és el malnom del cantaor Juan Molines, que fou l'últim transmissor de les segadilles de Tàrbena.
0: Ah, així que xulo.
1: Així que és preciós. A mi els arreglos que han fet m'encanten, molt bonics.
0: Escolta'm, Noelia, i per què llum? Per què Rosalía s'ho ha copiat de tu? Pregunte.
1: Això voldria saber jo. Per què s'ho va copiar Rosalía?
0: Per què llum? Farò bromes. Per què?
1: Llum, perquè, bueno, veníem de... Bueno, era abans de... Va fer... El nom el vaig batejar abans de que passara tot lo de la Dana, però sí que la societat estàvem en moments foscos, seguim ahí, jo crec que seguim en moments molt foscos, que necessitem aquest punt de llum. I és una metàfora del que és la música tradicional, no? Que en els moments en els que no estàs bé, te juntes en persones per a fer música i junts, vivint d'aquest moment, trobeu un punter d'alegria, un punter de llum i la unió fa la força i per ahí anem, per ahí va.
0: Diu Josep Vicent Freixina, que és una de les persones que més sap de música a casa nostra, diu, sí. En un temps en què les foscors es tenen com una amenaça implacable, una miqueta el que estaves dient, no se'ns ocorreria millor antídot per combatre-les que aquesta llum natural que així se'ns proposa. Una llum en forma de cassons que són alhora memòria expedita, emoció compartida i programa de futur. Clar, a mi em diu això, Josep Vicent Freixina, i jo dic, venga, claro. Pues ya, hasta luego.
1: Pues ya está, venga, te compré tot el Gran Teatre de Sativa i vaig a poner a ti, ara. És que, clar, diu això i és molt bo, jo li ho agraeix moltíssim.
0: Bueno, a lo millor és que te ho mereixes també, dic jo, no sé.
1: Pues igual, sí.
0: Pues a lo mejor dejamos la falsa modestia perquè eres molt bona i, sens dubte, eres un referent per a moltes que venen darrere també. Ah, i un referent però... per a la gent que pot encara comprar les entrades en Enterticket per a el Gran Teatre de Xàtiva per al dissabte de vesprada. En eixa, sí. A més, poses la cirereta al pastís del Música i Lletra d'enguany, si no m'equivoque.
1: Sí, sí, és veritat. O sigui, i a més, després de...
0: De Gala i Ovidio, que també estan molt bé. Que demà estaran així amb nosaltres també. Gala de Tarxungueiras.
1: Sí, Aida, sí.
0: Doncs això, Noelia, ens veurem el dissabte.
1: Sí, allà
0: estarem i cantarem i ballarem i rondarem. Cuida't molt.
1: Gràcies, moltes gràcies.
0: Adeu.
1: Adeu.

Doncs Noelia Llorenç Titana, que serà protagonista, posarà eixa cirereta al pastís del Festival Música i Lletra de Xàtiva i ho farà el pròxim dissabte de vesprada, com hem dit, al Gran Teatre de Xàtiva. Recorden els oients que encara queden entrades. I podríem acabar amb Noelia, perfectament, però anem amb un gènere totalment diferent.

0: amb Hey Suri, també veïns d'ací de les nostres comarques, concretament de la Costera, que tenen presentació del disc també en públic, ací a Nativa, també el mateix dissabte. Coincidiran un acte en un altre, però bueno, vostès poden escollir si són més d'un estil de música o d'un altre. Pablo, des de Hey Suri, hola.
1: Hola, què tal, com estem? Ací i Zuri, per la SER, per a dir-vos que el pròxim 30 de maig, dissabte, estarem a la discoteca Nativa presentant el nostre disc Interlink. I res, volem dir-vos que animar-vos, sobretot, a que vingueu este dia, que serà un dia especial. Estaran acompanyant-nos obrint la nit les amigues de Trena. Bé, esperem allà a totes i a tots. Moltíssimes gràcies, un abraç.
0: Gràcies a tu, Pablo. Doncs amb Hey Zurich i este Interlink posem punt i final a l'Oi per Oi de Xàtiva i Comarques tan especial que hem viscut este dijous. Continua la festa al carrer i continuaran els carrers sent protagonistes en les pròximes hores, recorden els oients. 7 de la vesprada, eixa manifestació per la educació pública, els carrers de Xàtiva, des de l'Espanyoleto i fins a la plaça de l'Ajuntament. La contarem en directe a la ventana de Xàtiva i Comarques. Gràcies per estar a l'altra banda. 2:10, actualitzem la informació amb Fèlix Lluc. 3:20, Ser Deportivos. 7:20, especial, la ventana des de la Mani. Fins després. Yeah.

0: Bien, pues ya saben, lo hemos repetido en los últimos días. Esta es la última semana de la edición local y comarcal de Ser Deportivos y casi se ha convertido en costumbre. Lo comentábamos ahora, hace un año más o menos, estábamos aquí los mismos protagonistas para presentarles la gran cita del fútbol de este verano, que no es el Mundial. Aquí en nuestra terreta son las 24 horas de fútbol de Canals, una edición muy especial, cumple 50 años. Se van a disputar los días 26 y 27 de junio en el Quatre Camins. Tengan en cuenta que el 12 de junio va a ser el sorteo. Me dicen que hasta el día antes pueden inscribirse equipos, porque el cuadro es de 12, pero puede ampliarse. O sea, que todavía tienen tiempo para pensárselo. Vamos a comentar esta edición tan especial de las 24 horas con tres de los componentes de su equipo organizador. Saludo al presidente del comité organizador de las 24 horas, José Morales. Presidente, buena vesprada.
1: Hola, buena vesprada.
0: Y también se acompañan Tomás Luna, vicepresidente segundo, buena vesprada.
2: Buena vesprada.
0: Y Luis Giné, vicepresidente primer.
3: Buena vesprada.
0: Hola. ¿Qué comienza? El presidente.
3: Presidente.
0: Pero ayer al carre.
3: Per ser mayor también.
0: También es mayor. Sí. Es una pulleta ya.
1: Ya me ha pegado una pulleta muy de bomba.
0: Comencembe.
1: Molt bé.
0: Compta'm, perquè en guany la edició és molt, molt, molt especial, sí, i suposa que es notarà.
1: Sí, perquè en guany anem a fer unes coses que mai s'han fet, claro, perquè és el 50 aniversari d'un campionat que és el més llarg que de tota la història en Espanya. No n'hi ha cap de campionat de futbol aficionat que sigui 50 anys ininterrompits. Sols van parar en la pandèmia perquè era obligat, i este any és especial perquè anem a fer coses que han tret una subvenció de la Diputació de València i de la Mancomunitat de la Costera i la Canal de Navarrés, i anem a fer hem omplit el poble de lones de propaganda, hem fet camisetes commemoratives, balons commemoratius que anem a repartir allà en el camp per a tots els jugadors que participen i al públic en general. També es tirarem els balons i camisetes i tot això. També anem a fer un homenatge als 27 equips campions de les 50 anys. Hi ha 27 equips que han quedat campions, i anem a les 12 de la nit del divendres anem a fer-los un homenatge a tots, perquè reconeguem-los que i vindrà gent important a fer l'entrega. Jugadors han jugat en 24 hores i en primera divisió, gent de la Federació Valenciana, esperem que de la Diputació vingui algú, el president de la Mancomunitat de Comarques de la Costera i la Canal de Navarrés, que és José Luis Gijón, en fi, autoritats que va fer l'entrega de estrofeus estos als equips campions.
0: Bé, ha sigut una mica de presentació de tot allò que enguany tindran les 24 hores de futbol. Dins de l'aspecte estrictament esportiu, les 24 hores canvien, pot parlar qualsevol, canvien d'alguna manera o no? És el mateix torneig dels últims anys?
1: Sí, és el mateix torneig. De moment tinguem 15 equips, hi ha 12 equips, i és el mateix format. Dos grups de 6 equips, es classifiquen els 4 primers de cada grup i fan els quarts de final, semifinal, i és el mateix.
0: Algun apunt més?
2: No, el que estava comentant Morales és igual. En aquest aspecte no en canvia res. És el mateix de tots els anys. El que sí que canvia, pues, el que estava comentant antes, canviarien els horaris un poquet, però per això, per fer la presentació per a tots els equips que han quedat campions.
0: Bé, i tal vegada n'hi ha gent que encara no coneix massa, és increïble, però potser n'hi ha gent que no coneix massa les 24 hores de futbol. Té una oportunitat molt especial en esta edició.
3: Sí, esta edició, que és la 50 anys, que fa 50 anys, el dia 5 s'obre l'exposició de fotos i copes i camises que tindrem exposat allí, i si el que no ho coneix, doncs ara és la bona per vindre a conèixer i veure les 24 hores com es porten i com es fan, i ho passarem molt bé allí i ho veuran tot allí exposat.
0: Molt bé, a partir del dia, recorden, 5?
1: Sí, es farà en el Centro Cultural Cà Don José, en la planta baixa.
0: En la planta baixa, molt bé. Bé, donaven la informació de que rendrà homenatge a 27 equips. Són 50 edicions.
2: Són 50 edicions.
0: No, no sé si interpretar com que la gent li agradi repetir. O...
1: Sí, és que n'hi ha equips que han guanyat 5 vegades. N'hi ha equips que han guanyat 5 vegades, n'hi ha equips que han guanyat 3 vegades...
0: Això serà que les coses es fan bé, clar.
1: Home, claro, no. Claro, a veure, són 50, són 50 anys. En els 50 anys, cada any ha quedat un campió, però són 27 equips és que han alçat el trofeu. És dir, n'hi ha que ha quedat campió 5, n'hi ha dos equips que han quedat campió 2 vegades, que són el Flores del Caler i Grau A, l'època d'antes, l'època vella, diguem, de les 24 hores, que és la que es jugava en el camp de Grau, que diem, en la Casa Pareja, és en les primeres 17 o 18 edicions es van jugar allà dalt. I a partir de l'any 91 ja van passar a jugar-se en els quatre camins. Aleshores, n'hi ha 27 campions en total.
0: Tomàs, ha canviat molt, les 24 hores. Han evolucionat? O la gràcia que té és que manté la mateixa estructura, la mateixa il·lusió, el mateix treball, el mateix sistema de competició?
2: Jo crec que es manté perquè n'hi ha un grup de gent que sempre volem fer carrega, si portem molts anys, entonces intentem que més o menys sigui aparegut tot l'any, per no perdre molt la costum que tinguem. Però estiguem ahí, entonces anem promocionant, això sí, tinguem ajuda molts anys, bueno, molts anys no, quasi tots, en l'ajuda de l'Ajuntament de Canals, que sempre ha de tenir en compte que ells m'han tirat una mà sempre que m'ha fet falta. I entonces per això continuem. A nosaltres m'ho agrada, estiguem ahí, sí, ens costa fer-lo, però ens agrada, ja estiguem ahí tots els anys seguits, hasta que arriba un dia que ja no vol fer un poquet més major i ja a veure si vol vindre una altra gent darrere i vol continuar res.
0: Això em preocupa, però bé.
1: El que ha canviat del campionat és que antes hi ha tants equipos que es juguen només a eliminatòria des del primer partit. Partit perdut, fora. Ara no. Ara els equips juguen un mínim de tres partits. Sí. És clàssic. Entonces, antes era... A mi venia un equip de figures, que tu saps que antes venien jocs de primera divisió, inclús segona... I el primer partit que perdien, fora. Ara ja no. Ara juguen una liguilla, perquè n'hi ha menys equipos. Antes n'hi ha, no, millor 30 equipos que es fan jugant les 24 hores. S'han arribat a fer eliminatòries per participar les 24 hores, però estic parlant de anys bons, de Canals i de la comarca, de la costera.
0: En general, jo quan era menut n'hi havia lliga de futbol d'empreses i assativa, que era tan emocionant com la de la primera divisió.
1: Sí, claro, sí.
3: En Canals també.
0: Me'n recordo de futbol d'empreses.
3: Canals n'hi havia un bar o una empresa de textil i fer el seu equipó i fent lligues, es feia una lliga però bestial en Canals.
0: Lluís, aquesta és la principal preocupació que té, a banda del que ha comentat Tomàs del relleu, no? Que n'hi ha gent que s'encarrega d'organitzar els propers anys les 24 hores. La principal preocupació és aquesta, la participació d'equips?
3: En un percentatge alt, sí, perquè nosaltres, principalment, els organitzadors, el principal problema que tinguem és que no ens apunten els equips. Hasta un any estem bé. Tinguem més 12 que no ens fallen. Però va fent-se la costera amunt, què dic jo. Entonces, a veure, nosaltres, els tres que estem així, l'any passat ja ho vam parlar així. L'any que ve és el 50 aniversari. Mm-hmm. Anem a patir molt i a pelear molt en el tema de les coses, de preparar i arreglar i portar i fer coses. Però gràcies a Déu estem els tres així, que ho hem solucionat molt bé gràcies a les ajudes que han tingut. On hem tocat, ens han obert. Entonces, ens ha facilitat la cosa per aquest tema, perquè tinguem facilitat per fer les coses. O sigui, nosaltres no ens tallem en res. Anem on siga...
1: A nosaltres la feina no ens importa. Nosaltres la feina fem la que siga, però quan tinguem tanta ajuda, i tinguem la sort, les que han cobert per les ajudes que ens fan, les cares comercials, fem un cartell de 100 propagandes. Tu imagina, i any darrere any ens renoven la propaganda. Entonces, tinguem il·lusió perquè tinguem moltes ajudes. I tinguem il·lusió també perquè els equips que estan apuntant-se últimament són de cadetes juvenils, i això és el que...
0: Uf.
1: El futur dels 24 hores és ixe.
0: Gent juvenils, jove.
1: Entonces, sí, un any anem a ampliar, que n'hi ha un equip que tenen 5 o 6 jugadors cadetes, entonces nosaltres tinguem un seguro que cobrís de 16 hasta 72 anys pel campionat.
0: N'hi ha algú de 72?
1: No,
0: això és pel president. No, el president tampoc té 72 anys.
1: Ja és molt més jove, bueno. Però anem a adelantar un any el seguro, perquè hi ha xiquets de 15 anys que estan en el
0: campionat.
1: Tenen ganes de jugar les 24 hores. I tots els equips que venen són de jugadors federats. Antes tenim el campionat d'empreses, que tu has comentat antes, i hi ha 3 o 4 equips que eixien de les empreses, del campionat d'empreses. Avui en dia no hi ha campionat d'empreses en canals. Entonces, tots els equips tenen que ser jugadors, juvenil d'ací, juvenil d'allà, equip de primera regional, equip, ací de Xàtiva n'hi ha 3 equips en un any. Mm-hmm. Bueno, Xàtiva i Canals, en Canals sempre han participat molt,
0: sí, sí,
1: tant
0: sí,
1: en el campionat d'empreses com en les 24 hores. Tots els anys han tingut equips. I, pues, la il·lusió bona que tinguem és ixa, i el futur de les 24 hores crec que està assegurat en vosaltres o sense vosaltres, perquè si no estem vosaltres hi ha una altra gent que ho farà, perquè no n'hi ha ningú imprescindible, però és perquè els equips són molt joves, es comencen a jugar ja, les 24 hores.
0: Val. Hem parlat, estiguem parlant, crec, de la vessant esportiva, però també té una vessant festiva o lúdica per a aquells i aquelles que acompanyen als equips. Què en compte que passarà i ser cap de setmana a Canals del president?
2: Bueno, pues, volíem fer un homenatge a tots els equips que han quedat
0: campions. Sí, sí, sí.
2: Entonces, volíem a veure si puguem, com a tots han sol·licitat, a veure si pot vindre autoritats, igual que algun jugador de primera divisió que ha jugat o ha estat allà en les 24 hores, i a tots han enviat unes invitacions a veure si poden vindre, i entonces, i les persones fer, entregar-li i les plaquetes commemoratives als que han quedat campions. Entonces, son 27 equipos de 50, hay equipos que ya han repetido, como comentaba antes Morales a mí, y ahora sí, nosotros, y en toda la ilusión del mundo, a que morisca tot bé.
0: I què es muntarà al voltant dels quatre camins?
3: A part d'això del que ha comentat el meu companyer, pues bueno, tota la gent de a peu, de carrer i de tots, que vulguin vindre i disfrutar de futbol i veure partits, és gratuït i poden entrar allí a les instal·lacions i veure tots els partits que vulguin, poden almorzar i poden fer-se...
0: Sí, ahí anava jo, ahí anava
3: que,
0: jo.
3: A veure, una cosa és la deportiva i l'altra és el passar-ho bé. O sea, i aquest fin de setmana, per passar-ho bé, són les 24 hores de futbol de Canals. Vas allí, veus els partits que vols, te'n vas quan vols, tornes quan vols, no tens que pagar cada entrada ni pagar res, i passar-ho de categoria un fin de setmana.
1: Te comento una cosa, que enguany és l'única vegada que s'ha fet, és que, bueno, em porto en contacte, has dit tres noms, Rubén García,
0: sí,
1: Jordi Xàtiva, que està jugant en el Sassuna, Natalio, que va jugar en el...
0: El Mèdia,
1: i està jugant encara en 41 anys en el Real Alvilés. Rita Cabañero Montpó, sí, que és l'àrbitre que va fer la primera dona que va pitar un partit de semifinal de les 24 hores. Li van fer un homenatge. Bueno, aquestes tres persones vindran, si poden, perquè tu saps que, per exemple, Rubén García és professional. I a primers de juny, juliol, ja tenen que fer a sobre la pretemporada. Ell ens ha dit que si ell farà tot el possible per estar allà amb nosaltres, perquè ell tenia un equip de Xàtiva que es deia Ecogest, el Mosset, que a mi són tots futbolistes, i ell venia de delegat. Imagina tu la il·lusió que tenia això, home, de vindre, està jugant de primera divisió i venia de delegat per estar amb els amics. I ens han portat en contacte amb ell i ens donaran una camiseta firmada per ells, i tinguem la de Gallà i la de
3: Javi Guerra.
1: Javi Guerra, i un valor firmat per el jugador de València. Entonces, això li ho donem a l'Associació contra el Càncer de Canals i a Escadis, una associació de xiquets. Mm-hmm. I ells muntarem un stand allà a l'entrada del camp, es vendran ells la rifa i tot això, i tot el que traguen se ho partiran aquestes dues associacions.
0: Molt bé, abans el micròfon tancat parlarem de que el prepuntat del pressupost és el mateix. Clar, suposo que el pressupost serà més gran. No, és el mateix, clar. Hem fet l'aclaració de que els diners que aporta l'organització són els mateixos, però que enguany, clar, tot allò extraordinari s'aconsegueix mitjançant ajudes d'ajuntaments, d'institucions, ajuntaments en plural, perquè està lo de Cerdà, que és cridaner. A banda de Diputació, de la Mancomunitat...
1: Sí, és que Cerdà, com l'alcalde, és José Luis Sigón, que al mateix temps és president de la Mancomunitat, entonces ahí va a dir... I l'Ajuntament de Cerdà també col·laborarà. I nosaltres, sí, moltes gràcies, tot el que siga col·laborar, moltes gràcies. Home, imagina. Entonces, claro, el pressupost que teníem, que la major part del pressupost nostre el fa l'Ajuntament de Canals, perquè tu saps que antes un equip pagava 300 euros d'inscripció.
0: Ara què paguen?
1: Ara paguen 50 euros i són per traure els tràmits en metàl·lic que donem. Entonces, claro, el pressupost d'enguany ha doblat el pressupost normal, però per això, per les ajudes que han tingut de la Diputació i de la Mancomunitat i de l'Ajuntament de Cerdà.
0: Anem a concretar ja, encara que quede un mes per les 24 hores. Aquí anirà a començar el primer partit o el primer acte oficial de les 24 hores?
1: El primer acte oficial del...
0: A banda de l'exposició...
1: Vale. El dia 12 fem el sorteig, sí, també en la tercera planta de Cal Don José. I el dia 26, divendres, a les 9 de la nit,
0: a les 9,
1: comença el campionat, però antes vindrà les festeres de Gràcia Major Infantil a fer el saque d'honor, com tots els anys s'ha fet a les 24 hores.
0: Sense cap pausa?
1: No, no. Només pararem a les 12 de la nit
0: per a retre i homenatge.
1: Per a homenatge fins a la 1 i quart del matí. I a la 1 i quart
0: tornem.
1: Ja està.
0: I la final està prevista a les...
1: A la 1 del diumenge, una matinada del diumenge.
0: Molt bé. De nit.
1: Més fresquet, sí, sí, i més vent, impossible.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, està molt bé. Vinga, tanquem. Un comentari de cadascun dels presents respecte a les 24. No sé si en el sentit d'animar o de... No sé, com vulga, com vulga. Comença Tomàs.
2: Bueno, nosaltres el que més ens interessa és que la gent vinga, que estigui allà amb nosaltres, perquè amb nosaltres així també ens anima molt. Allí està el camp, i veig el camp ple, i hòstia, doncs pues nosaltres hem fet la feina com toca, i així anar, però almenys per l'any que ve va tenir un altre ànim i amb més ganes de fer les coses, claro.
0: Luis.
3: Bueno, la satisfacció de nosaltres és veure el camp ple, com ha dit el meu company, i donar les gràcies a tots els que ens ajuden i que ens esperem a tots en el 4 Camins el dia 26.
0: President.
1: I jo, pues mira, donar-vos les gràcies a tu en especial, perquè...
0: I a Iñaki, que tots els anys m'he dit...
1: Sí, sí, Iñaki,
0: 24
1: és
0: hores,
1: un fenomen.
0: Sí.
1: Diu, no puc anar que estic treballant, dic, tranquil, que nosaltres deixarem el pavelló veral. Moltes gràcies per convidar-nos així, per donar-li un poc d'espansió a les 24 hores. Gràcies a tots els que ens han ajudat, com ha dit Lluís, i moltes gràcies a l'Ajuntament de Canals, que ens ho posa molt fàcil tots els anys perquè puguem fer-se les 24 hores. Gràcies a tots estos i agraeix a tot el món.
0: Que l'any que ve tornem.
1: I que mos deixem...
0: Les 4, bona senyal.
2: Esperem.
0: Jo crec que sí, no, l'any que ve.
1: I que estem tan joves com la setmana.
0: Clar, que no, anem, cada vegada estiguem millor. Vinga, moltes gràcies, bona vesprada.
3: Gràcies a
1: vosaltres. Adéu.
4: Vuelve la gran oportunidad que esperabas. Adexa y el Ayuntamiento de Sátiva presentan la 13ª Feria del Automóvil. Nuevo kilómetro cero de ocasión. Encuentra tu coche ideal en Adex Auto, con descuentos especiales y las mejores ofertas del mercado. Te esperamos el 5, 6 y 7 de junio en la Alameda y Avenida Selgas de Sátiva. Organizan Adexa, Ayuntamiento de Sátiva y Agencia AFIC.
0: Bien, 7 minutos antes de llegar a las 4 de la tarde, no nos cabe todo. Sí que nos cabe el atletismo, la crónica del pasado fin de semana y el avance de lo que nos espera. Ramón Ureña, bona vesprada.
5: Hola, molt bona vesprada, Félix. Com Vinga. Anem?
0: Molt bé, molt bé. Fem el resum del passat cap de setmana.
5: Bueno, pues comencem pel dissabte del matí. Dissabte del matí, a Terres Alacantines, concretament a Elx, es disputava aquest campionat autonòmic individual en categoria sub-16, on vam aconseguir diferents medalles. En primer lloc, van tindre un doble campió autonòmic, Juan Moreno, del que ja hem parlat aquestes setmanes passades, en dues proves, en llançament de javelina i en salt de llargada. En llançament de javelina llançava el dardo a 49 metres i 35 centímetres. Encara a 3 metres aproximadament de la seva millor marca d'esta temporada. I en salt de llargada saltava 6'42". Per a veure el nivell d'aquestes dues marques i per tant, aconseguir aquest doble campionat, cal dir que aquestes dues marques són mínimes per a acudir al Campionat d'Espanya, que precisament es celebrarà la setmana que ve a Terres Alacantines, concretament a la Nucía. Bueno, passem a una altra medalla aconseguida per els atletes del CACS. Leire Badenes va aconseguir aquesta medalla de bronze en els 3.000 metres amb una millor marca personal de 11.09.23. I també destacar el cinquè lloc d'Andreu Pla en la prova dels 1.500 obstacles amb millor marca personal seua de 4.53.52. Omar Basoumi en el 100 llisos que va córrer en la sèrie A, en la sèrie Bona, on corrien els 8 millors, i va fer el cinquè lloc amb 12.01. Manel Ruiz, en la prova de salt en perxa, quedava en nonena posició, però n'hi ha que dir que millorava el seu registre personal i deixava la seva marca en 2 metres i 92 centímetres, i bueno, això era en quant a l'autonòmic. Després passem al dissabte de vesprada, a Xàtiva celebrava ixe quart control de la delegació de València. Pau González feia 10.89 en el 100, llàstima que el vent bufarà una miqueta a favor, més de lo permitit, 2.7, que invalidava la seva marca, però bé, va estar molt bé Pau González, tant en ixa prova com en el 100 del Tanques. Daniela Sala, en el 100, feia millor marca personal seua, 12.69. Bastian Gandia, en el 800, millorava el seu registre, 2.02.53. Carla Asunción, en el 100 tanques, feia 10.42 i millorava també la seva millor marca personal en 2.28.29. I Aitana Moscardó, l'atleta del Platges de Castelló, l'atleta xativina, feia 12.81 en el 100. També dissabte després, a València, Vicent Suárez, l'atleta sub-12, millorava la seva millor marca personal en 1.000 metres, 3.20.28, i també ho feia Emma Juan, l'atleta de Benigani, que en esta mateixa prova en categoria femenina feia 4.01.26. Després, el diumenge també a València celebrava ixe provincial per equips. El CACS feia cinquena posició en la categoria femenina amb 99 punts, a 12 del quart i a 18 del pòdio. A nivell individual, Laia Badenes va guanyar el 1.000 amb 3.20, segona Aitana Perales en javelina, d'Aneu 88, tercera Ana Torregrosa en perxa, 1.70, tercera Maya Morant també en pes, 7.50, millor marca personal també seua, i van completar l'equip amb una excel·lent participació Daniela Pastor, Vera Aragón, Júlia Martín, Anandi Ballester, Alba Arnero i Sofia Fernández. També el debut de Mireia Andrés en el 3.000 metres. En quant al tema de populars, passem als circuits. Va celebrar aquesta vintena pujada a la Fontfreda, del circuit de la Vall d'Albaida, i ahir van tindre un segon lloc per equips. Molt bé les actuacions, gràcies a les actuacions de l'Eix Blesa, Eloi Pedrón, Nadia Vila, Nian Lynch, Clàudia Casanova i Neus Juan. A nivell individual, Nadia va fer la tercera sènior, Clàudia Casanova primera promesa, Liu Bavila primera en diversitat funcional i Aleix Blesa, que també va fer molt bona participació, que va entrar entre 60 primers de la general. I després a la Puigà la Plana, que era la 24a edició, també del circuit d'ací de la Costera, la Canal i el Valle d'Allora, teníem a Maribel Caro, que va fer la segona absoluta femenina i primera de la seva categoria veterana. Santi Fabra va fer el tercer i també altres atletes que van estar a un molt bon nivell, Llorenç Arrión, Carlos Beniel i Víctor Llorenç.
0: 2 minuts. Per a l'agenda del cap de setmana, Ramon.
5: Encara en sobrarà algun més.
0: No.
5: Dissabte de matí a València tenim ixe provincial per equips esta setmana en categoria sub-16, on el CACS en categoria masculina va presentar equip i compta amb moltes possibilitats d'estar ahí en jocs de pòdio. Per la vesprada, control de la delegació de Castelló, on tenim a Alba San Martín en la prova dels 200 metres. El diumenge, control de la delegació de València, a Sagunt, a les pistes de Sagunt, on anem a tindre també bona participació. I en quant a les populars, este proper cap de setmana tenim Benicolet, que es celebrarà dissabte de vesprada, 7,5, que és la distància, i a les 19 hores se celebrarà esta prova. Abans, els xiquets. M'ha sobrat, veritat?
0: Sí, eres un professional. Eres un professional. Ramon, moltes gràcies. Bona vesprada.
5: Vinga, gràcies a tu. Feliç. Adéu. Adéu.
0: Vaya semanita, vaya última semanita de ser deportivos. No nos cabe todo. Le repito, no nos va a faltar la información deportiva a partir del lunes, ¿eh? Que para eso tenemos nuestra página web y nuestros informativos. Aquí lo dejamos, esta noche resumen en Hora 25 Deportes. Como siempre, gracias por elegir la radio para informarse. No olviden que hay una manifestación a las 7 de la tarde, camiseta verde, entre la Plaza del Españoleto y el Ayuntamiento de Sativa.

0: Son las 7:20, las 6:20 en Canarias. Sigue La Ventana en la cadena SER.
1: La Ventana de Xàtiva y Comarcas. Con Jordi Company.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, bona vesprada, benvinguts, benvingudes a esta Ventana de Xàtiva i Comarques del dijous 28 de maig, o el que és el mateix, del dia 14 de vaga indefinida per part del professorat del sector educatiu a la Comunitat Valenciana i també a les nostres comarques. Això que escolten de fons és el so de l'Albereda Jaume I, en directe així, a Ràdio Xàtiva, a la cadena SER. És el so de... Ui, sí que m'atrevís a dir-ho. Millers? No sé si seran 2.000, no crec, no sé. Però més de 1.000, segur, persones que ara mateixa doncs estan molt proper de la ràdio ja, estan arribant, per a que l'oient es faci una idea, precisament a Òptica Vicente Sancho i a Joieria Vicente Sancho. I el final de la marxa està quasi passant el pàrquing de la plaça La Bassa. Sí, per a que es facin una idea, i el carrer està ple, eh? No és que vagin files d'un o de dos, no. Teníem este matí la previsió, segons ens havia dit Ramir, de que la convocatòria anava a ser, si no igual de multitudinària que era altra vegada més. Sembla que sí. Veurem també les xifres que ens pot facilitar o no aquesta agrupació de professors que s'ha creat per a mantindre esta vaga indefinida viva i amb ganes de seguir lluitant i amb ganes de seguir reivindicant, que és el que estan fent doncs profes, mestres i també molta gent de famílies que s'està unint a esta marxa. També la gent que està assentada així a les taules fent-se doncs un refresc, el que sigui, també estan alguns d'ells els sense aplaudir. Ara de seguida parlarem amb ells i les protagonistes. Ara són les 7:22, amb Carla Benaventa la tècnica. Saludem, com sempre, tot i que hi hagi manifestació i hi hagi el que no pot faltar és Lluís Francesc amb la seva previsió meteorològica. Lluís Francesc, bona vesprada.
3: Hola, company. Bona vesprada. Fin de setmana con temperaturas propias del verano aquí en la costera, la Canal de Navarrés y la Ribera Alta. Los valores máximos tocarán o superarán los 35 grados, mientras que los mínimos se acercarán a los 20. Podríamos tener ya las primeras noches de componente tropical, donde los termómetros no bajan de los 20 grados. Eso lo esperamos de cara al domingo. De momento, tanto este viernes como el sábado, esperamos días poco nubosos y de calor, con registros máximos en torno a los 35 grados. E incluso superándolos, vientos variables y ambiente de verano. El domingo bajan ligeramente las temperaturas máximas, pero suben las mínimas, valores que podrían tocar los 20 grados, podríamos tener esa primera noche tropical si no la tocamos antes, y los cielos verán paso de mayor índice de nubosidad.
2: Gràcies, Lluís. Fem una xicoteta pausa per a la publicitat. Ara mateix els parle dels de baix de la ràdio, però avui anem a estar així, en el carrer, contant què és el que ocorre. Esta manifestació que, per cert, acaba a la plaça de l'Ajuntament. 7:23, una pausa de publi i en tornar coneixem els protagonistes.
1: La Ventana de Xàtiva i Comarques, con Jordi Company.
4: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros. En Carcaixent, Centro Comercial Ribera del Súper. Infórmate en soloptical.com.
5: Hija, ¿cuándo era tu cumpleaños?
6: ¿Otra vez, papá?
7: Si los olvidos se repiten, actúa. Pregunta a tu médico o farmacéutico por Sovenite, con una combinación única de nutrientes. Y si te preocupa la memoria de alguien a quien quieres, descubre nuestro test gratuito en tu farmacia. Sovenite. Preocuparte por tu memoria es dar el primer paso.
8: ¿Oyes eso? Es el sonido de no pagar nada. Llega el efecto cero de Cable World. Si te vienes ahora, tienes 4 meses gratis. Así, por la cara, fibra móvil y la mejor tele a coste cero. Y si ya eres de la familia, trae a un amigo. Si se conecta, tú te llevas otros 4 meses de descuento, sin letras pequeñas. No esperes, pásate por tu oficina naranja más cercana y llama ya al 966-192-000. Cable World, conectamos con tu vida.
9: No es solo una cama articulada. Es poder sentarse a comer, moverse sin dolor. Es dignidad, descanso y alivio. Y no tuve que comprarla. En Cuidama alquilé la cama articulada solo el tiempo que la necesitábamos. Porque el día que ya no esté, no quiero tener que vender recuerdos. Cuidama.net. Hazle fácil y agradable sus días más difíciles. Ellos lo hicieron por ti.
1: La ventana de Xàtiva i Comarques, con Jordi Company.
2: 7:25 des de l'Albereda Jaume I de Xàtiva. Ramir Moscardó, bona vesprada.
6: Hola, bona vesprada.
2: Gràcies per estar amb nosaltres de nou en directe en Ràdio Xàtiva, en la cadena SER. No sé de xifres, jo sóc de lletres, però jo et diria que si la última manifestació van ser 1.000 llargues persones, avui en seran més, eh?
6: Jo estic convençut que sí, jo també sóc de lletres i no sé comptar, però vaig a, des d'on estem ara en aquests moments, veig...
2: Estem en Correus.
6: Estem en l'edifici de Correus i veig l'Albereda plena i es perd la cua. No sé quanta gent serà, però molta. Lo important és el suport majoritari, clarament, de la ciutadania i de tota la societat en general. Això és el que a nosaltres ens ompli de força per a continuar lluitant.
2: Ho estàvem parlant este matí, és el 14è dia ja de vaga indefinida. Jo he estat abans abans del directe parlant amb uns, amb altres, preguntant-los com esteu. Bueno, i n'hi ha de tot. N'hi ha gent que diu que ja comença a estar cansada, però que ara la lluita no es pot deixar, que estan més forts que mai. No sé, tu, que estàs en contacte amb ells, amb elles tots els dies, que et conten?
6: Mira, és evident que una vaga indefinida és dura. És dura per a qui la fa, perquè té un cost. A banda del cost econòmic, que d'ahir no cal ni que parlem, és el cost social, és el cost en la família, en casa, en els companys, les tensions que se generen. El que sí que és unànime és la idea de continuar al peu del canó, perquè pensem que els motius i els objectius de les nostres reivindicacions són fonamentals. Aleshores, per molt que estiga suposant un esforç dur per a molta gent, com pensem que n'hi ha que continuar.
2: Avui porteu banda de música i tot.
6: Sí, la veritat és que pot ser ben copiar de les manifestacions de València. La veritat és que els músics i les músiques són persones que estan d'ahir també donant la seva part i contribuint a que les manifestacions siguin també una mostra d'aquest caràcter, no sé, alegre, predisposat, dels docents en general, de que estem pues, un poc per a tot.
2: Ramir, estem ja pràcticament arribant al final del recorregut. S'acaba així, sí, s'acaba a les portes de l'Ajuntament. Jo el que veig ara, així a la Casa de la Ciutat, més enllà de les banderes institucionals, per descomptat, és una pancarta verda que posa defensem l'educació pública.
6: Sí, és molt important perquè que les institucions com els ajuntaments, no només el de Xàtiva, sinó moltíssims ajuntaments valencians, estan recolzant aquesta mobilització, aquest moviment social que s'ha generat. De fet, l'Ajuntament de Xàtiva des del principi ha donat recolzament en els seus plenaris i per això tenim aquesta pancarta que diu defensem l'educació pública, solidaritzant-se i posant, diguem que compartint, i s'ha lluita. És molt important saber també que en aquests moments s'està celebrant un plenari en l'Ajuntament on se va tractar aquest tema també.
2: Ramir, i ara què aneu a fer així a la porta de l'Ajuntament?
6: Bé, tenim previst concentrar-nos tots els participants de la manifestació, llegirem un manifest recordant quins són els punts que ens mouen i també expressant un poc la situació en la que ens trobem 14 dies després d'estar en esta vaga indefinida.
2: Ramir Moscardó, t'agraïs que hagis estat amb nosaltres en directe en la ventana de Xàtiva i Comarques. Gràcies.
6: A vosaltres, com sempre.
2: 7:28. Vaig a començar a pillar a gent, perquè n'hi ha tanta que... Mira, comença amb el primer. Vaig a començar a pillar a gent. Rafa Pastor, que ha entrat diverses vegades ja en els dies, en els 14 dies que portem de vaga, agafant la pancarta abans dels primers. Com esteu 14 dies després, Rafa?
10: Bueno, pues estem una mica més cansats, és evident, però amb els ànims ben alts i seguim defensant l'educació pública de qualitat. No tenim altra alternativa. Ha de ser així.
2: Rafa, què et suposa veure... Mira quina estampa més bonica tota l'Alameda Pedrera.
10: Pues això és un goig. No només perquè avui hi ha moltíssima gent així en esta manifestació de Xàtiva, sinó que totes les manifestacions que s'estan fent arreu del País Valencià, sobretot les de València, han sigut no multitudinàries, sinó històriques. I això significa que anem tots a una. Professorat, famílies, alumnes i tots a una.
2: Rafa, gràcies.
10: De res, a tu.
2: 7:29, a un minut d'arribar a les 7:30, Horacio, des del sindicat UGT, que també ha parlat moltes vegades amb nosaltres en estos 14 dies de vaga. Com estàs, Horacio?
11: Hola, bona vesprada, pues a veure, cansat. Són jornades molt llargues de manifestacions i concentracions, però molt content de veure la resposta de la gent d'Iniciativa i de la comarca. La veritat és que n'hi ha moltíssima gent. És una manifestació, crec que històrica, sí, a la ciutat, i més per el tema de l'educació.
2: Ara mateix estem a la porta de l'Ajuntament, sonen, com escolten, tambors. Mira que bonic el que està passant ara, n'hi ha de tot. N'hi ha profes, n'hi ha mestres, n'hi ha xiquets, n'hi ha xiquetes, n'hi ha alumnes, n'hi ha famílies.
11: La veritat és que n'hi ha una gran representació de tota la comunitat educativa de la comarca. N'hi ha això de docents, molts docents, i moltes famílies en l'alumnat, que al final el que compta és per el que estem lluitant, a banda de les nostres condicions laborals, però la majoria de lo que estem demanant va repercutir en la qualitat educativa dels nostres alumnes.
2: Horacio, avui ha hagut una altra assentaeta, una altra negociació. Que vaja, segons ens han contat, segons ha eixit la informació, el que s'ha fet és perfilar un nou document que arribarà entre demà i el dilluns. Per tant, continuen eixes negociacions amb la conselleria. No sé, tu, per exemple, des d'UGT, que esteu allí anant dia sí dia també a València, com esteu també vosaltres des de sindicats? Perquè imagine que les negociacions també deu cansar una miqueta, no? Tots els dies el mateix, estar lluitant pel mateix, i veure que a la fi tampoc s'avança tant.
11: A veure, avui la veritat és que esperàvem entrar i acabar una reunió en 10 minuts, perquè en realitat era el que es va acordar ahir, entrar avui a signar-ho o no signar-ho. Nosaltres teníem clar que no anàvem a signar, perquè el que anem a fer és sindicats, UGT, CPB i Comissions Obreres, que siguem els que mantenim la unitat sindical, és, quan tinguem el document acabat, és fer una enquesta i seran els docents els que voten si l'accepten o no, i a partir d'ahí quines mobilitzacions farem. Pensàvem que no anàvem a poder signar, bueno, que no anàvem a signar i que anava a ser una reunió de 2 minuts, però la sorpresa ha sigut que s'ha allargat fins a 5 hores i la conselleria ha tornat a negociar i ha obert molts punts, bueno, els punts que n'hi havia que quedaven per negociar, i tindrem un document entre demà i el dilluns que tindrà més aportacions. Esperem que puguem arrimar postures i a partir d'ahí farem l'enquesta, con lo qual el que pareixia que anava a ser estar en un punt mort, tornem a arrencar, encara que serà molt lent, però tornem a arrencar i tornem a negociar.
2: Horacio, gràcies per atendre'ns un dia més.
11: Moltes gràcies a vosaltres i per a lo que faci falta, així estarem.
2: 7:32 de la vesprada. Vaig a intentar definir una miqueta el que estic veient mentre busque al temps més gent, més persones per a poder parlar, per a poder comentar. Ara mateixa n'hi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6... Vora una desena de pancartes que ja estan envoltant l'Ajuntament. Col·legis de Xàtiva, col·legis de Rogla i Corberà, col·legis de l'Olleria. Sou de l'Olleria? Sou de l'Olleria? Per què esteu així avui? Déu-me, vinga, va, qui parla? Vinga, el del Pito.
12: Hola.
2: Hola, com el diuen?
12: Alfred Pastor.
2: Alfred, per què heu decidit vindre a Xàtiva avui?
12: Perquè jo sóc d'ací de Xàtiva i he arrastrat un poc a les meves companyes i companys que vinguin així a la meva ciutat a fer soroll.
2: Com esteu després de 14 dies de vaga indefinida?
12: Pues estem cansats, però al mateix temps tinguem molta força per a continuar. Tinguem desgast, però creguem que és la millor forma per aconseguir els nostres objectius, el no parar, el treballar dia a dia, i ja ho veus, estem anant a totes les manifestacions, a totes les concentracions, i al final ho anem a aconseguir, perquè la força que tenim és imparable.
2: Gràcies, que vaja bé.
12: Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres. 7:34, una que no falla ninguna manifestació, és la meva amiga. Amiga, com estàs?
13: Amic, en la ràdio una altra vegada.
2: Bueno, què tenim? Com estàs vivint, Antònia, esta manifestació d'avui? Mira, és que encara no s'ha acabat el fil de gent, eh? Ara mateixa, per a que l'oient es faci una idea, ja està. La plaça de l'Ajuntament està plena i a l'altura de Correus encara n'hi ha gent arribant.
13: Jo crec que n'hi ha gent encara per les pernilleries. Bé, jo crec que Xàtiva avui està responguent a la cridada, perquè això és indignant i continua sent, perquè estem emplaçats encara per al proper dilluns, i tota la setmana estan previstes, bueno, entrevistes en directors generals de les diferents apartats, però res, això és picar pedra. Ells tenen un pensament i jo crec que no van a fluixar en el sentit de que tot el que siga soltar diners, això ho tenen ells en un mantra. Però nosaltres no anem a defallir.
2: I teniu força per a seguir picant pedra?
13: Cada vegada més.
2: Antònia, gràcies.
13: A tu, Jordi, hasta l'altra.
2: Molt bé, fins a l'altra. Tant de bo, no em faci falta un altre.
13: Per supost, jo crec que ja hauríem de fer capítol final, perquè això és més llarg que un capítol de qualsevol telesèrie turca.
2: Gràcies, Antònia. Mira, n'hi ha una persona així al teu costat que crec que coneixes pel que siga. Ella és Antònia Pellicer. Moltes vegades ens parla des d'Amics de la Costera per a contar-nos activitats que realitzen, etcètera, etcètera. Però mira, ja que et tinc avui així, que no eres docent, que no vens com a docent, que no tens pràcticament molt a veure amb el món de la docència, tu per què estàs així recolzant aquesta manifestació avui?
14: Bueno, jo estic com a persona, com a ser humà, com a ciutadà que veu com les llibertats i com les conquistes socials que tant d'esforç han costat als nostres pares ara estan anant-se'n pel forà del vàter. Està anant-se'n la sanitat, està anant-se'n l'educació, sense mirant-ho passar des dels balcons d'una manera impassible. Jo demano a tot el món que estic implicat, aixint al carrer, a protestar i a reclamar allò que per dret es correspon, com a ciutadans, com a membres d'un país.
2: Toro Pellicer, gràcies.
14: Moltes gràcies a vosaltres per fer ressò a totes aquestes gent, tots aquests mestres que estan així.
2: No és la nostra feina, gràcies, que vagi molt bé.
13: Tu.
2: Adéu. 7:36, estem ja a punt de tancar esta ventana de Xàtiva i Comarques. Insistim, ara penjarem, perquè Carla, a més d'estar a la tècnica, també està encarregant-se de penjar els vídeos a les xarxes socials, a la web, etc, etc, etc. Ara penjarem la imatge ara mateixa des de la porta de l'Ajuntament. Però jo crec que és que de veritat que no fa falta pràcticament ni penjar les imatges perquè la quantitat de gent que n'hi ha s'aprecia i s'escolta. Anem a posar punt i final, com dic, 14 dies de vaga indefinida, segon gran manifestació multitudinària a Xàtiva. Jo m'atrevisc a dir ja, més gent que l'última vegada, és a dir, que si l'última vegada parlàvem de més d'un miler de persones, avui jo crec que les superen. Escoltarem a veure si n'hi ha xifres oficials o no, però siga com siga, n'hi ha molta gent i sobretot hi ha música. I amb la música acabem. Gràcies.